0: No fa molts anys, això. No fa molts anys algú em va demanar que hi participés en un recital que feia a l'altre cantó de la ciutat. Jo cantava a la plaça del Rei. Ella ho feia en un lloc molt més gran que aquí. Ell ho feia en el camp del Barça i em va demanar que hi anés amb un cotxe corrent. Ell ha arribat? No sé si ha arribat. Ha arribat! Lluís! Lluís Llach!
1: Felicitats, Màxima.